Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: nostàlgia. Al fons un mar de decisions que vaig llançar pel marge. Masses cagades carregades a les...
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
2: Ens sentim una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
1: without you. Com els Mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
10: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no ho puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que tens.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
4: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
3: Temps de country amb l'Associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
5: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio de Ràdio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Ràdio Sant Quirze.
6: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixon, què fer?

0: contes de microbis,
1: la desfilada dels microbis,
0: posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
2: Li diré a la meva mare,
3: la Moixiganga!
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga!
3: Ves, quina gràcia!
5: Cada dimecres a 2:49 del vespre, a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al circ petit.
6: Obre la porta, man del dimoni!
7: Miro la meva bola.
6: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
8: El genís fa màgia, no miracles,
9: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: No, it's easy.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

fan. Per sentir que mereixo escoltar-me. Sent lleuger com les fulles del vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Ens sentim una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
4: Anem a fer un viatge universal.
5: We like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the fuck does it matter, man? Autonomy is an illusion pulled over our eyes and shoved down our throats.

0: Portis un aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la blanca neu, la caputxeta vermella, la rínxols d'or, la ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín, cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: mundo faltan huevos y sobran charlas motivacionales. ¿De qué nos vale tu discurso positivo aquí? Llora por tu país, donde hay cárcel por un tweet. No soy feliz, coño.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
3: Bona tarda. Sant Quirze del Vallès va commemorar el passat divendres, 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, amb els tradicionals actes institucionals al Parc de les Morisques. La jornada va començar amb la hissada de l'Estelada, en guanyacàrrec de la Societat Coral Il·lustració Artística, amb motiu del seu 125è aniversari. A continuació es va dur terme a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, situat a la plaça 14 d'abril, en què van participar les entitats i els grups municipals que ho van desitjar. A més, l'acte va comptar amb les actuacions també de la Societat Coral Il·lustració Artística i de la colla de gegants i grallers de Sant Quirze. L'alcaldessa Elisabet Oliveres va pronunciar un discurs abans de l'ofrena, acompanyada pels representants dels diferents grups municipals. Oliveres va parlar de la cohesió de la llengua, la Catalunya lliure, socialment justa, ètica, humana i políticament confrontada al feixisme. També va fer èmfasi en la identitat nacional i en el compromís amb la pau i els drets humans. En finalitzar l'ofrena, la coral i el grup Acene Noctua van interpretar tres peces: el cant del poble, la sardana dels gegants i els segadors. La commemoració de la diada, recordem que va començar però el dia anterior, el dia 10, amb una programació cultural vinculada a la història i la cultura catalana. La sala Muriel Casals va acollir la xerrada del periodista Carles Sabater, el naixement del diari Avui, la importància per la llengua i el país. I aquesta activitat s'emmarcava en l'exposició dedicada als 50 anys del diari Avui, que es pot visitar al Casal Serra de Galliners fins al dia 18 de setembre. La programació del dia 10 es va completar amb el concert d'Un temps d'un país 30 anys de Borja Penalba i Meritxell Gené a la sala Josep Brossa de la Patronal. L'espectacle va oferir un recorregut per l'obra de diversos referents de la nova cançó amb una mirada contemporània. Podeu veure les fotografies de la jornada al Flickr de l'Ajuntament. La Biblioteca Mercè Rellats ha obert les inscripcions a Mussols de Paper, un nou club de lectura pensat per a infants de 9 a 11 anys amb ganes de descobrir històries i compartir-les amb altres lectors i lectores. Mussols de Paper neix amb ganes de convertir cada lectura en una experiència compartida i a cada sessió es llegirà una història diferent i a partir d'ella es proposarà jugar, investigar, resoldre enigmes, crear, conversar i compartir tot allò que hagi sorprès, fet riure o deixat amb la boca oberta. El nou club de lectura tindrà lloc un dimarts al mes, de 6:15 de la tarda a 7:15, i serà conduït per Isaac Barrachina, director de la biblioteca. L'activitat és gratuïta, però amb places limitades, i us podeu inscriure a aquest club de lectura a l'enllaç publicat a santquirzevallès.cat. La Biblioteca Mercè Rellats acollirà aquest dimecres 16 de setembre la conferència performada Com la gasela bas, a càrrec del grup Lleona. Blanca Lamar i Maria Callís protagonitzen aquesta proposta que explora la vivència de la feminitat i la creació en la poesia de Clementina Arderiu i la posa en diàleg amb altres autors catalans de la seva època com Víctor Català i Maria Antònia Salvà. L'activitat combina paraula, música i elements visuals per apropar al públic l'univers poètic d'Arderiu des d'una perspectiva contemporània. A partir del vers Com la gasela bas, vora el mirall de l'aigua.

0: situa l'espectacle aborda qüestions com la superfície del vers, la casuística, els problemes i les esperances de ser dona i creadora. Una proposta escènica que convida a redescobrir la poesia de Clementina Arderiu i a reflexionar sobre la veu de les dones en la literatura i la creació. L'activitat és gratuïta i començarà a 6:45 de la tarda. La Societat Coral Il·lustració Artística organitza aquest proper dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda el concert de Catalunya Coral. Aquest esdeveniment comptarà amb les actuacions del Cor de Cambra d'Arenys, el Gínjol de Maçanet de la Selva i de la mateixa Societat Coral Il·lustració Artística. L'assistència és gratuïta però amb reserva prèvia de localitats, que la podeu fer a entrades.santquirsevallès.cat. Aquest concert està emmarcat en la celebració del 125è aniversari de la Societat Coral Il·lustració Artística. El grup d'investigació Història de Sant Quirze del Vallès organitza una nova edició del Sopar entre Vinyes, una proposta que combina música i gastronomia als exteriors de la Masia Can Barra. L'acte tindrà lloc aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 8 del vespre, i comptarà amb el concert del grup de Comets and the Boomer Horns. Hi haurà també servei de restauració i begudes durant l'activitat. I aquest diumenge 20 de setembre tindrà lloc l'inici de la nova temporada de la Mostra de Teatre Amateur de Sant Quirze, la Mostra TASC. En aquest acte, que començarà a 6:45 de la tarda a la sala Josep Brossa de la Patronal, les entitats organitzadores, 11 al Teatre i l'Espai d'Arts Escèniques, donaran a conèixer les 7 obres escollides d'aquesta 7ª mostra. I a continuació, els assistents podran gaudir de Plaer culpable, obra de Laura Díaz Quintanilla, que ha estat a la cartellera de Barcelona recentment, però les entrades per assistir a aquest acte estan exaurides.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb sol i calor, amb unes temperatures al voltant dels 30 graus. Per a demà dimarts es preveu que continuem amb sol i calor, tot i que els termòmetres no s'enfilaran tant com avui. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació, consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Anem de si fem un nen i mira que estàs com un tren.
1: Jo li gasso a la relació.
2: Tot el dia patat xinxant.
1: O no?

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la tres creiem.
0: Els altres també?
4: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
6: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
5: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
10: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
11: l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
12: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
4: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
13: Thank you.

mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm-me a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir mica, que sigui de veritat.
1: Mare meva, s'acostumament a fer riquití.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 392 des dels nostres inicis i primera d'aquesta onzena temporada. Carmen Maura va néixer a Madrid el 15 de setembre de 1945. Per tant, aquesta setmana celebra el seu 81è aniversari. Després d'estudiar lletres franceses i ampliar la seva formació artística a París, va descobrir en el teatre una de les seves grans passions. Els seus inicis es vinculen al Teatro Español Universitario, al Café Teatre, i posteriorment a la televisió. Maura va conèixer a Pedro Almodóvar a través del grup teatral Los Goliardos, durant aquests anys efervescents de la transició. Des d'aleshores, Maura ha treballat amb directors com Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Almodóvar. 4 premis Goya, un César i nombrosos guardons europeus resumeixen només una part de la carrera d'una estrella del nostre cinema. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Maria del Carmen García Maura, més coneguda com a Carmen Maura, va néixer el 15 de setembre de 1945 al barri de Chamberí, a Madrid. Era filla de Salvador García Santa Cruz, metge oftalmòleg, i de Maria del Carmen Maura i Arenzana, aristòcrata espanyola. Maura va ser la segona dels 4 fills del matrimoni. Per via materna descendia dels comtes de Fuente Nueva d'Arenzana i per part del seu pare de Bartolomé Maura i Montaner, destacat gravador mallorquí i germà del polític conservador Antonio Maura i Montaner, que havia estat en 5 ocasions president del Consell de Ministres durant el regnat d'Alfons XIII. Aquest llinatge situava Carmen Maura dins d'un entorn social acomodatici i culturalment exigent, però també allunyant del món de l'espectacle que ella acabaria escollint. Aquella proximitat al món literari i teatral va constituir un primer contacte amb el que més endavant es convertiria en la seva professió. La seva educació va ser tradicional, rigorosa i especialment orientada als idiomes i a la cultura francesa. Va estudiar al Col·legi San José de Cluny de Madrid, on va rebre una formació catòlica que anys després recordaria amb una certa ironia.

l'actriu va completar la seva formació en lletres franceses a l'Institut Catòlic de París, en la seva seu de Madrid, i va ampliar els seus estudis relacionats amb la filosofia, literatura francesa i amb belles arts. La seva relació amb França no seria, per tant, una qüestió circumstancial. La llengua, la cultura i el país formarien part de la seva trajectòria personal i professional durant dècades. Però darrere d'aquesta formació acadèmica començava a créixer una vocació que la família no contemplava amb bons ulls, el teatre. Als 16 anys va arribar a organitzar una petita producció teatral pròpia basada en un sainet de Jacinto Benavente. Es va reservar més el paper protagonista. La representació va cridar l'atenció d'un representant teatral que li va proposar incorporar-se a la seva companyia. La reacció familiar va ser negativa. Els seus pares consideraven que convertir-se en actriu era una opció inadequada per a una jove del seu entorn social. En aquella família, el teatre i especialment la professió d'actriu estaven molt lluny de les expectatives reservades per a una dona com ella. Maura, però, no abandonaria aquella vocació. Encara hauria de passar per una etapa de formació sentimental, matrimonial i familiar abans de poder-s'hi dedicar plenament.

El 1966, amb 20 anys, es va casar amb l'advocat Francisco Forteza Pujol, membre d'una família acomodada de Mallorca. El matrimoni va tenir dos fills, Maria del Carmen, nascuda el 1967, i Pablo, nascut el 1970. El primer contacte de Maura amb els escenaris es va produir al Teatro Español Universitario, on actuava com a aficionada. Va ser en aquesta etapa quan el prestigiós crític teatral Alfredo Marquerie la va veure interpretar i va identificar en ella unes aptituds que justificaven fer el pas definitiu cap a la professionalització. Però la decisió no era senzilla. Carmen Maura tenia aleshores una vida familiar ja consolidada. Casada, mare i dirigint una galeria d'art, després de parlar amb Marquerie, va arribar a casa i va comunicar al seu marit la seva intenció de convertir-se en actriu professional. La reacció negativa de l'entorn familiar va ser contundent, reforçant encara més la seva determinació. Maura va començar així una etapa de treball actuant en cafès teatre, participant en companyies teatrals independents i fent petites incursions a la televisió. Era una època en què les oportunitats per a una actriu que començava eren escasses i sovint mal remunerades.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu matrimoni acabaria el 1970, el mateix any en què va néixer el seu segon fill, i obriria una de les etapes més difícils de la vida de l'actriu. La separació es va convertir en una prolongada batalla per la custòdia dels fills, que tindria conseqüències profundes en la seva vida personal i en la seva carrera. Durant aquests primers anys va intervenir en diversos espais dramàtics i programes de ficció per televisió espanyola, entre les quals trobem Novela, Les 12 cares d'Eva, Estudio 1 i Los Libros, representant una porta d'entrada al gran públic. Pel que fa al teatre, l'any 1969, Carmen Maura va substituir Amparo Pamplona en l'obra Hay una luz sobre la cama, aconseguint així un dels seus primers papers de certa rellevància. Aquella substitució li va permetre demostrar la seva capacitat sobre un escenari professional. Aquell mateix any participa al curtmetratge El Espíritu, sota la direcció de Juan Tamariz. El 1971, el director Alfonso Ungría li va confiar un paper a El Hombre Oculto, suposant el seu debut en el món del cine professional. Però Maura encara estava lluny de ser una estrella. La seva trajectòria es va construir a base de personatges secundaris i petites produccions.

Durant la meitat dels anys 70 va treballar amb cineastes que amb el temps adquiririen una importància en la història del cinema espanyol, com Javier Aguirre, Jaime Darmiñán i Pilar Miró. També va participar en films com La Encadenada, de Manuel Muroti, i Leonor, de Juan Luis Buñuel. Paral·lelament, Maura entra en contacte amb el grup Los Goliardos, una companyia madrilenya vinculada al teatre independent. En aquest context, va coincidir amb un jove Pedro Almodóvar, que encara no havia iniciat la seva carrera com a director de llargmetratges. Aquella trobada seria transcendental per a tots dos. Durant els anys següents a la seva separació, es va iniciar una llarga batalla judicial que acabaria condicionant profundament la seva vida. Durant un període de 12 anys, va tenir greus dificultats per mantenir el contacte amb els seus fills. En els moments més difícils, el teatre i la feina van constituir per l'actriu un refugi emocional i una forma de supervivència. Mentre la seva vida privada travessava una profunda crisi, la seva carrera començava a trobar el camí cap al reconeixement. El punt d'inflexió arribaria al 1977, amb Tigres de Papel, dirigida per Fernando Colomo, aconseguint el primer gran reconeixement cinematogràfic. Un any després, Colomo tornaria a confiar en ella per a Què hace una chica como tú en un sitio como este, i Carlos Saura la va dirigir a Los ojos vendados.

0: con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Al Madrid de la Transició trobarà en ella una actriu capaç d'encarnar personatges femenins allunyats dels estereotips tradicionals. Almodóvar i ella s'havien conegut en l'ambient del teatre independent madrileny, quan el futur director de cine encara era un jove afeccionat al teatre que compaginava la seva feina telefònica amb l'escriptura, la música i petites incursions en el món del cine. Entre tots dos es va establir una complicitat artística i fruit d'aquesta col·laboració sorgiria Folle, Folle, Folle Metim, un llargmetratge rodat en Super 8 l'any 1978. El 1980 Almodóvar va estrenar Pepi, Luz y Boom i Otras chicas del montón, el seu primer llarg comercial. Aquest film representa una de les primeres expressions cinematogràfiques del moviment cultural anomenat La Movida Madrilenya. El 1981 va intervenir a Función de Noche, de Josefina Molina, i un any després Almodóvar va tornar a comptar amb ella per a Laberinto de Pasiones. Només va haver de passar un any perquè Almodóvar rodés Entre tinieblas. En aquesta obra Maura interpretava Sor Perdida, una de les monges d'un convent extraordinàriament heterodox on compartia pantalla amb Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes i Chus Lampreave.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però el gran salt a la popularitat no arribaria fins 1984 amb «Què he hecho yo para merecer esto?», on Maura interpretava Glòria, una mestressa de casa esgotada per la precarietat econòmica, la rutina domèstica i una família disfuncional. Glòria era, en molts sentits, el revers de Pepi, de Pepi Lucy Boom. Mentre que Pepi representava la llibertat desinhibida de la Nova Madrid, Glòria mostrava una dona atrapada en les estructures socials i familiars tradicionals. Durant aquest període va intervenir a Sal Gorda, de Fernando Trueba, i en altres comèdies que van contribuir a consolidar la seva popularitat, com Sé infiel i no mires con quién, sota la direcció de Fernando Trueba. El 1986, Almodóvar la va dirigir a Matador, on Maura interpretava Júlia. El film aprofundia en alguns dels temes més controvertits del director: el desig, la mort, la sexualitat i la transgressió. Però el gran moment de la seva primera etapa almodovariana arribaria l'any 1987 amb La ley del deseo. L'actriu interpretava Tina Quintero, una dona transexual que havia estat un home i que ara vivia una complexa existència sentimental. La seva interpretació es convertiria en una de les més recordades de la seva carrera.

quitte pas.

0: Maquitpa.
1: L'any 1988, Carmen es posava en la pell de Pepa Marcos, una actriu de doblatge abandonada pel seu amant, a Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Acompanyaven a Maura, Fernando Guillén, Julieta Serrano, Antonio Banderas, María Barranco, Rosy de Palma i Chus Lampreave. Pepa va convertir Carmen Maura en una estrella internacional. Aquell any va rebre el Premi Nacional de Cinematografia i el 1989 va obtenir el Premi Goya a millor actriu protagonista per Mujeres al borde d'un ataque de nervios. També va aconseguir el Premi del Cinema Europeu a millor actriu. Les discrepàncies entre Maura i Almodóvar van posar fi temporalment a una de les associacions creatives més importants del cinema espanyol contemporani, una nova etapa d'expansió que va dur a treballar l'actriu amb directors com Carlos Saura, Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Martin Provost, alternant Espanya i França i evitant quedar encasellada en els personatges que l'havien convertit en una estrella. El 1990 va protagonitzar Ai Carmela, sota la direcció de Carlos Saura i basada en l'obra teatral de José Sánchez Sinisterra. Andrés Pajares i Gabino Diego completaven el trio protagonista.

La interpretació de Carmela va ser extraordinària i el treball li va permetre aconseguir el segon Premi Goya a millor actriu protagonista de la seva carrera. La seva activitat internacional es va intensificar. Va treballar amb el director francès Philippe Loguet a Memoir d'en Jean Kong i amb altres cineastes francesos, desenvolupant una relació cada vegada més estreta amb el país veí. El domini de l'idioma va facilitar aquesta nova etapa. Un dels seus treballs més destacats de principis de la dècada va ser La Comunitat, d'Àlex de la Iglesia, estrenada l'any 2000. El paper exigia una combinació de comèdia negra, desesperació i agressivitat, que Maura va resoldre amb enorme eficàcia. La interpretació li va proporcionar el Premi Goya a millor actriu protagonista, el tercer de la seva carrera. Maura havia desenvolupat una forta vinculació amb París, ciutat on va passar llargues estades i on va continuar treballant. El cinema francès li va oferir papers de característiques diferents. El 1995 va protagonitzar Le Bonheur et de l'Empereur de Étienne Châtelier al costat de Michel Serrault i Eddie Mitchell. La pel·lícula va ser un èxit important a França i va consolidar la seva presència a la indústria gala.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: En l'àmbit personal, Maura no va tornar a casar-se. Hi ha, però, un episodi especialment traumàtic de la seva vida que Carmen Maura ha explicat públicament, la violació que va patir a punta de pistola. Els fets es van produir el 1979, quan un home va entrar al seu domicili de Madrid i la va agredir sexualment. La reconciliació amb el director manxec es produiria en Volver, l'any 2006. Per aquest film, Almodóvar va reunir un repartiment femení encapçalat per Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Joana Cobo i Chus Lampreave. Volver va participar a la secció oficial del Festival de Cannes i gràcies a la seva interpretació, l'actriu va aconseguir el seu quart Premi Goya a millor actriu de repartiment. La seva vinculació amb França també es va veure reflectida en els Premis César, on va obtenir el César a millor actriu secundària per Les Femmes d'ici dien l'Etage, l'any 2012. La seva filmografia també inclou Tetro, sota la direcció de Francis Ford Coppola, i Calle Málaga, el seu darrer treball, on la seva directora, Marianne Tuzani, retrata la bellesa madura de l'actriu i on la podem veure per primer cop totalment nua davant d'una càmera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: gratuït. Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Què tal esteu? Ens retrobem després de l'estiu. Espero que hagi estat un estiu fantàstic per tots i per totes. Bé, avui tinc el plaer de tenir de convidat Sant Josep. En Josep és un veí de Sant Quirze. Sempre us dic, és un amic, perquè tinc la sort de tenir moltes amistats i moltes persones que col·laboradores amb totes les meves guerres. I en Josep, dies enrere, estàvem parlant, teníem una conversa.
0: Ràdio Sant Quirze presenta
1: va plantejar dues preguntes bastant complexes de contestar. La primera no l'hauria de contestar jo, perquè, com ja sabeu, jo no sóc una professional del tema. I jo li faré la meva reflexió del que sé sobre el que a ell li interessa, però sí que quan tinguem un fisio o tinguem un osteòpata, com hem pogut tenir altres vegades, jo reservaré aquesta pregunta perquè el professional la pugui contestar. Bé, Josep. Bona tarda, com estàs?
2: Jo molt còmode aquí.
1: Molt còmode i amb ganes de participar, eh?
2: Home, en batalla.
1: Molt bé.
2: A mi m'agrada la batalla, la controvèrsia.
1: Molt bé. Mira, jo recordo que em vas plantejar la pregunta de que quan una persona es trencava el fèmur, què era el que passava? La persona queia i es trencava el fèmur? O la persona queia perquè ja tenia el fèmur trencat? Evidentment, això ho ha de contestar un professional. Ja saps que jo no sóc professional de res i que parlo d'experiències. Precisament, doncs, la vaig patir amb la meva pobra mare, aquesta experiència. Però sí que és veritat que vaig poder fer la consulta a l'hospital perquè jo també tenia aquest dubte. La meva mare va caure 3 vegades i jo deia, a veure, la mare per què cau? Perquè té el fèmur fumut i al final doncs, se li va trencar i la caiguda ja va ser mortal, o cau perquè s'entrebanca, no? I això és el que tu em plantejaves i crec que ens ho plantegem
2: molta gent, sí.
1: Moltes persones.
2: Exacte.
1: Tu has tingut cap cas a la família que li hagi passat
2: això? No, per sort no he tingut aquest problema, però sempre m'ha donat les voltes perquè hi ha molta gent a la nostra edat, ja, perquè som una mica avançats, que els hi passa això. Tot un plegat, estàs a casa i aquesta persona, no saps per què, ha caigut, s'ha trencat el fèmur, però la pregunta és l'ou o la gallina?
1: No, la gallina, sí, sí, sí.
2: És així.
1: És així.
2: I això porta molta reflexió perquè diu si és manca de calç. A la nostra edat és molt lògic que et falti calç. Però d'entrada hi ha metges, i tu i jo coneixem un, que ens deia que la llet a certa edat l'havien de treure. Com la compensem, aquesta? Sí que hi ha pastilles, hi ha tractaments, però, és clar, no pot ser el mateix amb un nano de 10 anys que amb una persona de 70. O sigui que hi ha un vano molt, molt ampli per poder arreglar això. Per això sempre

0: sortit, com s'arregla això? Com ho fem? Arreglar el fèmur avui en dia és pura mecànica pels metges.
1: I tant.
0: Per tant, no és un problema, però sí que és un problema per la persona que s'hi troba.
1: Evidentment, i perquè a vegades hi ha caigudes que poden ser molt dolentes.
0: Exactament. Segons on t'agafi la caiguda, pot ser més greu o menys greu. Pots picar amb el cap i no es trencada del fèmur.
1: Exacte.
0: Si no, és un cop molt fort en un altre lloc del cos.
1: Exacte. Mira, jo, de l'experiència que vaig viure, et diré que... Això que tu dius, no? Què és primer, la fractura o la caiguda? O l'ou o la gallina? A veure, amb persones de les nostres edats, de la teva i de la meva, que ja som de 70 a 80, podem patir osteoporosi i no tenir-la diagnosticada. Val?
0: Perfecte.
1: Què fa l'osteoporosi? Pues que debilita la resistència dels ossos. Els fa fràgils, els fa més petits. I una mínima caiguda o un traumatisme pot provocar la ruptura. A la població adulta en general, la causa normalment és el traumatisme. O sigui, que el fèmur, amb un percentatge molt alt, es trenca perquè caus. Segons he llegit, Això no és ciència pura. En accidents de trànsit... per descomptat, moltes vegades, i amb accidents esportius també. L'estadística diu que 9 de cada 10 persones de més de 65 anys pateixen ruptura de maluc. Mal? Són freqüents, més freqüents en dones, pel tema dels canvis hormonals.
0: Exactament. Val? Sí, això és molt...
1: Clar, per prevenció. Doncs per prevenció, sobretot en persones de més de 65 anys, s'hauria de fer un seguiment a base de les densiometries per veure si tenim osteoporosis. S'haurien de fer anuals, però clar, la Seguretat Social, doncs, diguem que fa el que pot. I hi ha moltes coses que hauríem de revisar anualment i no les revisem. Si poden cada 2 o cada 3 anys... o quan es pot. Llavors, és clar, no podem fer bona prevenció perquè no ens fan les revisions que correspon. De cara a la població jove, els mateixos consells. Una cosa és el seguiment amb la densiometria, l'altra cosa és l'exercici físic, adequat a cadascú, adequat a cada edat i a el que cadascú pot fer. I el que acabes de dir, l'alimentació rica en calci i baixa en greix.
0: Sí.
1: I és clar, nosaltres venim d'una generació que el calci només el coneixíem amb una pastilla, i amb una bona llet de vaca, perquè llavors teníem una bona llet de vaca que portava calci. La llet de vaca d'avui amb un bric no porta calci ni porta res. Jo sempre li dic que és aigua amb farina. Perquè quan han tret el greix perquè la volen desnatar, quan han tret el greix perquè volen fer-ne mantega, i totes aquestes intervencions que fan en la llet de vaca fa que la llet de vaca no ens pugui donar la garantia de portar-nos a la calç. Què podem fer llavors? Pastilles de calç, químiques, de farmàcia, per una banda, complements de calç natural que hi ha avui en dia, molt cars, però molt bons, o mirar quins aliments dels que prenem normalment aporten calç, que també n'hi ha. No? Si tu menges ou, si tu menges algun cereal integral, si la gent que coneix el gomasi, que és la composició del sèsam barrejat amb sal, el sèsam és aquella llavor que sembla que és pels ocellets, el que abans en dèiem el alpiste. Doncs el sèsam és una llavor molt rica en ferro, riquíssima, que torradeta, triturada i amb una cullerada de postres de sal, fa una composició que t'aporta molt calci. Clar, no tothom ho sabem això, no? I tampoc no està a l'abast de totes les butxaques moltes vegades, i és complicat. Però les begudes aquestes, per les persones que ara no suporten la lactosa, que són begudes vegetals, que no els hi podem dir llet vegetals, perquè no són llets, sinó que són begudes a base de la soja, de la civada, de l'arròs i de l'ametlla, també tenen un petit component
0: de calç,
1: però llavors falta que el nostre organisme l'assimili.
0: Aquí està. Jo des de petit no l'assimilava, la llet. Tenia problemes amb la llet. Per tant, jo en teoria ara hauria de tindre problemes de calç. Però de moment tinc sort, de practico esport, aguanto i no tinc problemes aquest. Però ara tornant endarrere amb la llet, que dius tu, la llet, hi ha tres tipus de llet: la desnatada, la semi i
1: la sencera.
0: Però n'hi ha la sencera, que encara hi ha alguna marca, que encara tu llegeixes el prospecte i encara porta una mica de calç.
1: Bueno, diuen enriquecida con calcio.
0: Exactament.
1: Que vol dir que porta calcio químico.
0: Bueno.
1: Però porta calcio.
0: Exactament, perquè si anem a buscar la pastilla, també
1: sí,
0: és química.
1: Sí, no? sí.
0: Però, esclar, què trobes? La llet que estem bevent, realment l'altra llet, per què serveix?
1: La desnatada, vols dir? Sí. I la semidesnatada. Bueno, això és una moda que van treure pels que fem dieta, pels que fem règim. Però és un absurd.
0: Exactament, perquè jo parlant amb nutricionistes et diuen, si has de prendre, encara que et diguin que no, pren llet,
1: clar,
0: però sencera.
1: Clar, que sigui un got al dia, no en prenguis molta, però una llet sencera.
0: Els que hem tingut grassa a les artèries, en teoria no ens hauria d'anar bé això.
1: No.
0: Però, comparat amb l'altre, i ara que a mi m'agrada la llet, que aquells temps no m'agradava perquè em sentia malament...
1: I se't posa bé.
0: Exactament, vale. Doncs disfruto amb això.
1: Clar, llavors de més jove poder tenies una miqueta d'intolerància a la lactosa, però llavors això no ens ho miraven.
0: Aquell nen està desganat.
1: Exacte.
0: Aquell nen no
1: li agrada la llet. Sí,
0: ja està.
1: I no sorties d'aquí. Afortunadament, avui, doncs, bueno, els estudis mèdics han avançat moltíssim i quan un nen té algun problema amb la llet, doncs de seguida li fan les analítiques.
0: Exacte.
1: Per veure si té intolerància.
0: Intolerància.
1: I llavors, doncs, bueno, es poden trobar maneres de portar calç a aquell nen que no sigui a través de la llet.
0: Doncs. Exacte.
1: Això està claríssim. A veure, et deia que de cara a la població jove els consells són els mateixos: fer exercici, no menjar greixos i aportar calç, no? L'aplicació de la cirurgia protèsica, com tu diguis, doncs deies, avui en dia és un plis-plas.
0: Sí.
1: Funcionen molt bé, molt millor les intervencions de maluc que les intervencions de genolls. Molt millor. Tenen molt més bon resultat.
0: És més complex, oi?
1: Clar, i això hem d'agrair-ho a la cirurgia, que ha avançat una cosa espectacular, no? De totes maneres, tal com et dic, això és un xerrar entre tu i jo. Jo aquesta pregunta me la guardaré. I si tenim l'ocasió, quan fem els directes a final de mes, que ve l'Anna Gispert, la nutricionista, i alguna vegada ha vingut algun fisio o algun osteòpata, si tenim l'ocasió de poder tornar a tenir un dia un fisio, li faré amb ell, a veure quina opinió ens dona.
0: Molt bé, perfecte.
1: Et sembla bé?
0: Perfecte,
1: m'encanta. I llavors t'avisarem perquè estiguis al tanto, ens escoltis i tinguis la seva resposta, que serà professional. I llavors em vas comentar una cosa que a mi sempre també m'ha impactat molt, que per temporades, ja fa anys, no mengi més de 2 ous a la setmana, que li pujarà el colesterol al cap d'un temps. Ara ja en pot menjar 4. Si són ous de qualitat, escolti, cap problema.
0: I si pot ser diàriament?
1: Diàriament. Ara ja és diàriament. Bueno, hi ha persones que s'esveren quan saben que hi ha persones que mengen 2 ous cada dia i tenen una analítica de colesterol perfecta. Vol dir que no acabes d'entendre el perquè d'aquestes campanyes. Llavors va venir la pobra sardina.
0: Sí.
1: No, la sardina té molta grassa. No se'n pot abusar. Un cop a la setmana o cada 15 dies. Ara la sardina és fantàstica perquè té omega 3.
0: Exacte. El peix blau has de
1: tot menjar. Tot el peix blau n'has de menjar de 2 a 3 cops a la setmana. Perquè així cobreixes l'omega 3 i cobreixes l'omega 6. Llavors, què hi va haver més? És que ha passat amb moltes coses.
0: L'oli,
1: amb les llets, també va passar. Exacte. Que si la lactosa, que si la desnatada, que, bueno, el que comentàvem fa un moment. Vull dir, jo amb els anys he arribat a la conclusió que això són campanyes. O sigui, de què tenim excedent d'arròs? Doncs ara hem de dir que l'arròs és una meravella i que n'hem de menjar tantes vegades al dia. És que he arribat a aquesta conclusió i potser estic equivocada, eh?
0: Home, això...
1: Estic equivocada, no. Perquè seria una mica un atemptat.
0: Exactament, eh? No. A veure, el peix sempre es havia gastat i me'n recordo aquella època que per sopar, ara ja no es fa... Moltes vegades un peix a la planxa que es feia o fregit i era el sopar de la nit, acompanyat d'unes mongetes, acompanyat...
1: Sí, una manideta...
0: Exactament, allò era aquella època.
1: Sí. I era un representa que era i és un sopar sa i lleuger.
0: Lleuger per anar a dormir.
1: No, per això que diuen que has d'esmorzar com un rei, no?
0: Sopar com un
1: príncep.
0: Dinar com un príncep i sopar com un...
1: Com un pobre, no? Sí. Doncs és realment... Era un bon sopar. Jo sempre discuteixo aquí amb tothom que l'alimentació tan pobra que fèiem, la gent de la nostra generació, era molt més sana que ara. Home. Però per què? Perquè... Els elements, el que menjàvem, eren més sans, no estaven manipulats, com ho està ara, no estava... Les farines eren farines,
0: sí, només hi havia...
1: No estaven, només hi havia la farina blanca...
0: Dos tipus, jo que havia treballat a Cal Balar, teníem dos tipus de farina, la que s'agafava ràpid per provar les màquines,
1: sí.
0: I la que havies de deixar ja en plan forner, que aquest havies de deixar... Que,
1: havia de tenir una preparació, no?
0: Perquè l'endemà la poguessis provar la màquina.
1: Clar, que poguessis fermentar i totes aquestes coses. Però, esclar, la farina era farina. Els porcs es cuidaven a casa o a les cases de pagès. Els conills, les gallines, collíem la majoria de famílies, sobretot en un poble com Sant Quirze, collir els ous de les seves gallines. Menjàvem cansalada.
0: I tant.
1: Ara... Si li dius al metge que menges cansalada, et diu, bueno, però amb calma, perquè et pujarà el colesterol, també et diu. Però per què? Perquè els porcs es crien com es crien, les gallines es crien com es crien, els ous van com van, i tot és... El...
0: Ara que dius la cansalada, que també ens la tenen prohibida, i amb el gust que dona una cansalada...
1: Ara. I avui, de quan en quan, no fa mal.
0: Avui he passat, he fet mongeta terrera amb patates... I quan ha estat, ja l'he fet al vapor, i quan d'això es li posava en una paella amb una mica de cansalada,
1: wow.
0: Perquè
1: d'un
0: gran gust. Per això
1: sí, sí.
0: Em diran que és un crimen, no?
1: No, canten els àngels. Canten els àngels amb això tan senzill. Però també ho hem parlat moltes vegades, vull dir, el que és dolent són els excessos.
0: Sí, a tot.
1: Si tu... normalment menges suau, menges saludable i un dia et ve de gust fuma't un plat de mongetes seques amb botifarra o amb cansalada, quin mal hi ha?
0: A veure, el mal no sé, però la panxa no vegis.
1: Sí, no, ja no es posa tan bé com es posava, evidentment, però això ja és l'edat. Això ja és un tema de l'edat. No, no és un tema de que sigui bo o de que sigui dolent, m'entens? Però sí que és veritat que em va fer gràcia quan em vas enviar la pregunta, perquè jo m'ho he plantejat moltes vegades, això. A veure, per què primer una cosa és dolenta i al cap de X temps ara ja és molt bona i és necessària que mengem moltes vegades? No ho he entès mai, això. Saps?
0: Costa molt d'entendre.
1: No ho he entès mai. Ara les nutricionistes consideren que de llegum n'hauríem de menjar com a mínim 4 racions a la setmana. 4 racions no vol dir un platarro.
0: No, no.
1: Vol dir una racció normaleta acompanyada del que vulguis, d'una verdura, d'un peix, del que et vingui de gust. Jo recordo que de joveneta a casa precisament en menjàvem de llegums, però menjàvem llegums perquè no hi havia altres coses. Ara, la nevera, a vegades, no sabem ni el que hi tenim.
0: Exactament. Jo me'n recordo aquells temps que mi mare tenia un, com, no, no tenia un menú penjat a la nevera, perquè d'entrada de la nevera ja no n'hi havia.
1: No n'hi havia.
0: Sinó que ja s'havia fet ella. I els divendres jo menjava, o amb el meu germà, cigrons. Aquell dia tocava cigrons. Els dijous tocava arròs. I els dilluns o dimarts, si era hivern, hi havia escudella.
1: Sí.
0: I els dimecres, escudella barrejada.
1: Sí, era com una norma, que hi havia les cases.
0: Tu sabes, tu anaves a casa,
1: sí,
0: el dia que fos i sabies el menú que et tocava,
1: sí,
0: què menjaries.
1: Però bueno, jo també penso que era perquè també teníem molt reduït els tipus d'aliment que podíem fer servir. Clar, ara hem avorrit el pollastre,
0: sí,
1: hem avorrit el conill... això que mengem que en diuen pernil dolç, que no és pernil dolç. Esclar, llavors obries la nevera quan ja hi va haver nevera, perquè primer eren fresqueres.
0: Exactament.
1: Quan hi va haver neveres hi havia lo bàsic imprescindible. I s'anava a comprar cada dia.
0: I tant.
1: I s'anava a comprar pel que tenies a la butxaca o al moneder. I és molt diferent. I ara hem passat a una exageració. Es menja massa proteïna animal, massa, en quantitat, en mengem en quantitat, no necessitem tanta, saps? I és clar, com que hi ha facilitat, hi ha economia, doncs qui pot, potser menja carn cada dia a l'àpat del migdia i peix cada dia a l'àpat de sopar, i no és necessari tanta proteïna, i molt menys quan parlem de les franges, que ja ens hem fet grans, que ja no necessitem tanta cosa,
0: no.
1: Encara que el meu metge integrista diu que sí que necessitem la proteïna per no perdre la musculatura, perquè es perd molt la musculatura.
0: I tant.
1: I que sí que és necessària la proteïna animal, però en mesura. I en canvi ens hem tornat bojos quan anem a comprar. Jo moltes vegades hi penso, mare meva, si la meva àvia vingués un dia amb mi a comprar, diria, a casa vostra sou dos o sou deu? Perquè amb el que jo compro per dos, ella era capaç de passar un mes. M'entens?
0: Que sí, que sí.
1: Inclús la meva mare, Vull dir, la meva mare feia meravelles de ben poca cosa, però era perquè estaven acostumades a passar estretor i compraven un pollastre o mataven un pollastre, i d'aquell pollastre feien moltes coses. Feien el caldo, feien canelons.
0: Les croquetes.
1: Feien croquetes. De la carn d'olla feien croquetes.
0: Sí.
1: Avui comprem els pernilets, els pits sense os, els pits sense pell... Jo no sé.
0: I
1: no
0: les
1: sé.
0: Cucaretes ja les comprem.
1: No sé com ens hem tornat, Em sap molt greu, perquè tu ja saps que jo sóc molt cuinera, però...
0: Sí, però ara jo diré una altra
1: ens
0: cosa.
1: Ens hem tornat molt còmodes.
0: I aquests que amb una barreta hipoallergènic ja passen?
1: Bueno, això és diferent. Estem parlant d'un altre tema, ara.
0: No, però esclar, aquests no sopen. Aquests prenen una barreta d'aquestes...
1: Energètica.
0: Sí, sí.
1: Que porta proteïna o porta fruits secs. Sí, hi ha molta gent, però bueno, perquè també s'ha entrat en la dèria d'estar catxes, d'anar al gimnàs, de no voler estar gras. Abans els nois no es cuidaven tant.
0: No.
1: Ara un noi d'una franja d'edat, 40-50, no vol tenir panxa. I vol estar maco i guapo i es posa cremes a la cara, clar, tot això no existia, saps? Nosaltres som de la prehistòria. De la prehistòria. I esclar, jo ja trobo bé, jo trobo bé que un home es cuidi, ho trobo molt bé, però amb el primer que s'ha de cuidar és amb el que menja, amb el que beu i amb el que fuma. I a partir d'aquí que es posi cremes a la cara.
0: Estàs tocant un tema que estem sortint i ara ens posem amb els homes. Jo, evidentment, no sóc d'aquests.
1: Ja, veure... perquè no ets de la generació.
0: Clar. Veure... Bueno, quan érem... anàvem als balls particulars, que això és esperit històric, el gin tònic també ens el prenia.
1: Sí, era un gin tònic raro, però també el fèiem, sí, sí. Però era el diumenge, o el dissabte, i prou.
0: Sí. No, això sí.
1: I prou. Ara és diari, molta gent és diari.
0: Sí.
1: No el gin tònic, però doncs, bueno, van a esmorzar, es prenen una cervesa, van a dinar, es prenen un vinet, van a sopar, una altra cervesa. No vull dir que estigui mal fet, no, ni ho vull criticar, a mi no m'agrada massa, però penso que no és saludable, vale? Que com dèiem abans, les coses sense excessos són fantàstiques, però quan s'entra a la roda de la dependència d'alguna cosa, és com el que fuma, clar, jo què tinc a dir? Jo no he fumat mai, a casa meva per sort no es fuma, els meus fills no han fumat, els meus nets de moment no fumen.
0: Cada cop més menys, això, està baixant. Fixa't que els estancs, que avui dia, sí, venen de tot i la importància del tabac ha baixat molt.
1: És secundària. Sí, ja tu vas a l'estanc i sí, el que fuma compra tabac, però pots comprar altres coses.
0: Un xupa-xup.
1: Exacte, és secundària, però bé, que criticar costa molt poc.
0: No,
1: eh?
0: I tant, no.
1: Criticar costa molt poc, però...
0: Home, he sortit lo de l'hipòlegen, aquestes barretes, sí. També n'hi ha un que, esclar, la llet en teoria no l'hem de veure, però qui no se'n va a dormir amb un iogurt?
1: Sí, però saps que el iogurt és diferent. El iogurt... sigui de vaca, sigui de cabra, sigui d'ovella, sigui vegetal, sigui de coco, és una llet fermentada. A l'estar fermentat, allò mai et farà mal, al contrari, se't posarà bé. Ara que es parla tant de la macrobiota, que tampoc havíem sentit a parlar mal, mai, que és tenir salut en els budells, val? Doncs la millor manera d'acabar un sopar és amb un iogurt del que t'agradi. Ara, natural, eh? Ni amb fruites, ni amb sabores, ni amb punyetes.
0: No, amb sabores...
1: Perquè llavors ja entra altres coses.
0: En sabores, jo que havia treballat en una gran empresa, en unitat hermètica, i allà hi havia de robòtica, i van anar a muntar... una empresa que no diré el nom...
1: Ja.
0: Perquè feien perfums... I el robot, i esclar, els perfums allà, el que passa que les companyies de perfums treballen molts només amb una companyia. I aquesta companyia fa el perfum i el dona al client, fulano, satano, i aquell trio perfum. I aquests s'escapaven. No sabien com, hi havia algú que llançava la fórmula i van demanar un robot. Però, a més, aquest robot feia la composició pels iogurts. A veure si m'explico. Sí, els sabors.
1: Els sabors.
0: I quan els tècnics van anar...
1: Sí, les aromes.
0: Les aromes van dir, hòstia, després de lo... Perdó, que...
1: No, no, no
0: passa res. Després de lo que he vist allà, us dic que no compraré mai més iogurt a sabors.
1: Sí.
0: Perquè sí. Allò és química pura. És.
1: Sí.
0: Per això t'ho dic, quan dius això de sabor, si el iogurt natural, ara n'hi ha molts,
1: Ja, mare meva, no sabem ni què triar de tants iogurts que hi ha, vull dir que, i que, bueno, que jo ja entenc que poder, quan els nens més petits comencen a menjar iogurt, els hi agradi més amb sabor i no hi vulguin trobar trossets de fruita,
0: sí,
1: que sempre són més sants
0: els
1: que tenen trossets de fruita. Però, clar, bueno, s'han d'anar acostumant i a mesura que es fan gran també entenen que és molt més sa.
0: La fruita ha baixat molt, amb la joventut. No en menja tanta.
1: Sí, no se'n menja tanta, però també ha sigut perquè amb el rotllo de voler estar prim se'ns ha dit molt que el sucre de la fruita que es transforma en fructosa... És clar, si tu et menges 4 o 5 peces de fruita cada dia, com jo havia fet antigament,
0: jo faig.
1: Doncs representa que ingereixes massa sucre. Jo tinc les meves reserves.
0: Jo també.
1: Ara, si una persona té diabetis, ja és una altra història.
0: Entrem en un altre camp.
1: És una altra història, però si una persona té salut, jo penso que més saludable que la fruita no hi ha res.
0: Jo menjo fruita al dematí, normalment una o dues coses. Al migdia també. I al vespre també. La sopa també. O sigui, de 8 peces...
1: 6-8 peces les menges tranquil·lament.
0: Exactament.
1: I mira, i no se't veuen pas, estàs fantàstic.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno, sí.
1: No, quan diuen que...
0: No, no.
1: Les persones que tenim tendència a engreixar, és molt possible que passi. Jo, mira, jo personalment l'he hagut de reduir molt i em xifla tota, m'agrada tota, no hi ha res que no m'agradi. Però bueno, quan els metges et diuen, mira, redueixi fruit, redueixi això, no? I és clar, jo crec que ha baixat també el consum, primer perquè està caríssima. Caríssima la fruita.
0: No serà pels pagesos.
1: Pels pagesos no, ara entraríem en un altre camp que no podem tocar. Però ja sabem que qui es guanya la vida no és qui ho produeix. Però està caríssima. Per una banda, el jovent, les butxaques, els hi van com els hi van. I poder prefereixen gastar-se els diners en un sortint que menjant fruita. No ho sé, això és un altre meló. Sí. És un altre meló estrenar, però està caríssima i llavors, esclar, si tots els nutricionistes et van dient no, si vols mantenir a la línia, doncs, tres peces al dia, doncs esclar, es nota molt. Si jo, per exemple, també menjava 6 o 7 i ara hi ha dies que menjo una, imagina't si ha baixat la compra de fruit a casa meva. Jo comprava, quan teníem els fills a casa, comprava les pomes, els préssecs, les peres, en platons, per la setmana. I ara semblo, me'n recordo que quan vam anar la primera vegada a Londres, dic, què fa la gent comprant un plàtano i una poma?
0: Una peça.
1: Que ridículs! Jo tenia 35 anys llavors, eh? Que ridículs! Doncs ara jo semblo una anglesa, perquè compro realment el que mengem. Saps? Ja no compro platons, primer, perquè ja som dos, però no compro les quantitats si no mengem la quantitat de fruita que es menjava.
0: A casa hi entra molta.
1: Bueno, doncs bé, si es posa bé i no hi ha problemes,
0: escolta. Ja t'ho dic, jo el sucre el tinc controlat.
1: Què millor que menjar fruita.
0: Sí.
1: Ho trobo molt bé. Què més vols preguntar? Va, que tenim 5 minuts.
0: Bueno, ara entraríem en una dinàmica del problema que dius tu de l'esport. Uh-huh. L'esport en els genolls.
1: Aclariment. L'esport no és un problema. El problema som nosaltres.
0: Ja.
1: L'esport és una cosa sana.
0: Sí, l'esport és una cosa sana, però s'ha de marcar, perquè després també entraríem... És clar, és molt extrem el problema dels genolls de certa edat, perquè hem tocat la de les caderes, però els genolls també, i encara, i el que has dit tu, és més complicat una intervenció.
1: Molt.
0: Quanta gent està operada dels genolls?
1: Moltíssima,
0: Sembla, i és clar, no és els jugadors de futbol que aquests tenen un problema, sinó la gent gran, la gent que, com nosaltres. Perquè ara tenim sort de que abans d'operar un genoll l'havien d'obrir totalment. Avui per un problema ja t'operen sense tindre el clat a obrir.
1: Clar,
0: exacte. Jo tinc una fissura de genoll perquè vaig fer una animalada córrer en sense tron ni son, i quan vaig anar al traumatòleg, al Fonseré, es pot dir el nom tranquil·lament, em va dir, Josep, si reforces musculatura, no t'operaré fins a 90 anys. Evidentment, porto molts anys llevant-me i fent una sèrie d'exercicis.
1: Sí, jo això també ho tinc a casa amb el meu marit i no s'ha operat i es va fer la lesió que tenia 40 anys.
0: Per això.
1: I està a punt de fer-ne 77, ja ho saps. Sí. Per tant, totalment recomanat. Però això és exercici preventiu, és exercici de rehabilitació, perquè ja tenim un problema. I amb el problema que tenim, doncs, ajudant-nos de rehabilitació, d'exercici, de fisios i del que fa falta, anem tirant.
0: Sí, i tant.
1: Anem tirant, afortunadament. Pues, bueno,
0: vaig anar amb un dinar, ara que dius això, vaig anar a Mundirà i hi havia el doctor Simo Déu, molt important en el Talí a la seva època,
1: sí.
0: I em diu, Josep, als anys 50, l'edat mitja de vida a Sabadell era 50 anys. I diu, i gràcies als metges, oita quina edat que tenim. I jo li dic, tens raó, Josep, però Gràcies també a les desnotades farmacèutiques, que si miréssim tota aquesta gent que estem aquí ara, qui és el que no pren pastilles?
1: I no una de sola. Sí, sí, sí, totalment d'acord.
0: Perquè és clar, d'acord, són una colla de lo que sigui, les farmacèutiques.
1: No, bueno, les farmacèutiques tenen els seus interessos en indústries. Exactament. I els interessa vendre medicaments.
0: Exactament.
1: Això ja ho sabem. No, però bueno, però gràcies a molts medicaments,
0: bueno,
1: estem aquí.
0: Anna, el colesterol abans era 200 i pico.
1: Sí.
0: 200 i pico podies arribar-hi.
1: Sí, sí.
0: Avui en dia te l'han reduït de tal manera que la que passes de 180, de seguida diuen, escolta, vigila això o aprendre pastilles.
1: Sí, sí, sí. I la diabetis també. Han abaixat els barems.
0: Exactament.
1: Han abaixat els barems, sigui per interès, també, de vendre medicament, o, bueno, o perquè ens volen més sans. No, no diré que no.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: No ho qüestionaré.
0: El que passa que hi ha una sèrie d'enfermetats que, com que no donen negoci, també les deixen d'investigar.
1: Sí.
0: Cada cop n'hi ha de més rares.
1: De més estranyes,
0: sí,
1: evidentment.
0: Bueno, estranyes ara, però tota l'època suposo que han existit.
1: Segur.
0: Perquè jo coneixia una amiga de la meva dona que tenia una enfermetat que anava i havia d'anar cada setmana al Vall d'Hebron, i allà la injectaven i feien, i deien, és que el tio no té remei, perquè primer perquè no l'investigarem mai.
1: Clar, no, ni s'havia investigat
0: ni entrava
1: en el programa d'investigació.
0: Exactament.
1: Bueno, afortunadament avui, amb ajudes, sense ajudes, amb maratons, doncs cada cop s'investiga més, però sempre quedaran aquelles malalties minoritàries que no s'arriben a investigar ni s'arriben a resoldre.
0: Exacte, tenim els països subdesenvolupats,
1: sí,
0: que la vacuna,
1: sí,
0: no els hi arriba.
1: Sí, sí.
0: I ara nosaltres aquí fa poc que les aigües residuals d'aquí a Catalunya hem trobat ja signes de polio.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: La polio, això va ser erradicada quan nosaltres érem petits.
1: Sí, bueno, de polio i del que no ens diuen. Perquè, esclar,
0: no, home,
1: el problema de les aigües està també molt complicat.
0: I tant.
1: Però jo sap, t'hauré de despedir, eh?
0: T'hauré
1: de despedir.
0: Bueno.
1: Però t'hauré de citar per un altre dia, perquè tenim temes...
0: Per fer
1: molts programes.
0: Jo per debats no tinc problema.
1: Ja ho sé. El que passa és que els debats els hem de fer d'alimentació i salut. Saps? No ens podem posar en altres guerres. I jo sempre m'hi poso. No me n'adono i sempre m'hi poso.
0: És que, esclar, tindre un marge... És que el marge és tan estret...
1: Clar, clar.
0: Que la que toca d'allò se te'n va...
1: Se'n va cap a un altre lloc. Doncs bueno, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat el teu temps, que això és molt important.
0: Sí. Moltes gràcies, jo molt satisfet d'haver estat aquí.
1: Molt bé. Doncs ja ho saps, si un altre dia vols venir, només m'ho has de dir.
0: D'acord.
1: Ha estat un plaer.
0: Moltes gràcies, igualment.

0: Bé, amics i amigues, m'encanta tenir convidats. El que passa que, com que jo ja sóc molt xerraire de mena i els convidats que conec també ho són, doncs ara ens haguéssim estat aquí fins a les 8 del vespre i ja no haguéssim parlat ni de si es trenca el fèmur abans que si la caiguda és abans que la trencada del fèmur o al revés, ni si per què, de quan en quan, ens diuen ara mengeu molta sardina, ara deixeu de menjar-ne, i els dos temes que en Josep ens havia plantejat, però... Bueno, ha estat bé, que ha estat bé, ric i agradable. Bé, doncs, el que parlem avui, vinga. Us havia dit que parlaríem de les hormones de la felicitat. A veure, no us poseu a riure. Això de la felicitat necessitaríem aquí un psicòleg perquè ens digués exactament què punyetes és això de la felicitat. Perquè cada persona mesura la felicitat depenent de com li va la vida, de com li surten les coses i de com li van els projectes. Però de totes maneres, jo us vull parlar d'un tema que és un tema mèdic i que està comprovat i que està investigat. Hi ha hormones de la felicitat. Les coneixeu totes. Mireu, la dopamina, les endorfines, l'oxitocina i la serotonina. Segur que tots heu llegit, heu escoltat per la ràdio, heu vist un programa de tele que es parla d'aquestes hormones. I, bueno, podeu dir, bueno, i tot això què és, i tot això per què ens interessa. Doncs mireu, perquè nosaltres tenim la facultat de produir... Les hormones les tenim, tots les portem incorporades, però tenim la facultat de produir que funcionin perfectament. Per exemple, com podem aconseguir la dopamina? Doncs mireu, escoltant una música que us agradi, intentant dormir el màxim possible i bé. Si ens agrada el dolç, menjant una cosa dolça. O fer qualsevol cosa que ens agradi molt, la que sigui. Així tindrem la dopamina alta. Què passa quan són les endorfines? Les endorfines s'activen fent exercici, ballant i cantant. Tots ho fem d'una manera o altra, ni que sigui cantar a la dutxa, ni que sigui ballar una mica perquè sentim música i se'ns mouen els peus. I de fer exercici, doncs, moltes persones fan exercici. És igual quanta estona se'n faci, quin exercici sigui, però fer una mica d'exercici. Menjar xocolata negra de més del 70%. Quan toquem el 90%, amargueix una mica, eh? Però quan més alta és, quan més tant percent de xocolata pura té, més ens pugen les endorfines. I després, doncs, mirar, veure, llegir, anar a espectacles, coses que ens facin riure, que ens ho facin passar bé, res d'anar a mirar thrillers d'aquests de por, ni assassinats, ni guerres. Ja prou que ho veiem cada dia per la televisió, això. Això no fa falta. Hem de sortir i passar-nos-ho bé i riure tant com puguem. Llavors ve l'oxitocina. L'oxitocina és una hormona que, amb base química, avui en dia la injecten a les embarassades que van de part per aconseguir que el part es reguli i vagi més ràpid. A la meva època això no existia, eh? Però ara hi és. Com podem activar l'hormona de l'oxitocina del nostre cos? Doncs mireu, amb una cosa tan senzilla com, si us agrada, acariciar mascotes, acariciar animals. Animals de companyia, si aneu amb una hípica i veieu un cavall, acariciar mascotes. Cuina. A que no, eh? A que no ho veieu així, moltes de vosaltres. A que moltes de vosaltres per cuinar és un engorro. Doncs mireu, d'oxitocina a tope. Abraçar, fer petons i també riure molt. Ja us vaig dir en un programa que ens havíem de fer com a mínim les persones 3 abraçades diàries que duressin com a mínim 8 segons, perquè a vegades fem abraçades que no són abraçades, ni petons que no són petons, no? Mua, mua, eh? I agafem pels ombros a l'altra persona, però això no és una abraçada. Això és un compliment. Ens hem d'abraçar de veritat, tenir contacte. I llavors ja, per últim, ens queda la serotonina. La serotonina s'activa prenent el sol. Aquest sol que ara està tan denostat, que hi ha metges que diuen que ens hem de protegir, altres metges que diuen que el sol s'ha de prendre a les hores que és més fluixet i que per res ens hem de posar aquestes cremes que ens costen tant diners i que diuen que ens protegeixen. Prendre el sol. Prendre el sol a primera hora del dematí, a última hora de la tarda, a les hores que el sol és menys potent. Sortir a caminar. Si podem, sortir a caminar. Meditar. Una cosa que fa uns anys que es va posar de moda i que quan ens deien relaxis, mediti, no sabíem ni el que volien dir. Però ara, afortunadament, també tothom sap que doncs, anar amb un raconet de casa teva que estigui tranquil, posar-se una música agradable, fluixeta, tancar els ulls i no pensar en res, això és meditar. I això fa que pugi la serotonina i et trobis fantàsticament bé quan has acabat i no necessita més de 10 minuts al dia. Ja sabeu que sempre parlem del factor temps, del temps que ens falta per fer totes les coses que volem fer. Però és que es tracta de 10 o de 5. És un moment. Fer exercicis de cardio. Qui pugui. I molt important, molt important, molt important, estar en contacte amb la natura. La poca que ens queda, però estar en contacte amb la natura. Quan he començat el programa us he dit que entràvem a l'època de la tardor. Jo, és una època que no m'agrada molt perquè perdem moltes hores de llum, val? Però que la trobo fantàstica per anar al bosc, per collir castanyes, per si trobem algun bolet, si trobem algun espàrrec de marge, abraçant-nos amb un arbre. Si ho feu amb consciència, amb ganes de gaudir d'allò que us trobeu pel camí, de veure com baixa un rierol, us asseguro que us trobareu la serotonina, us pujarà a tope i us trobareu fantàsticament bé i us podreu preparar, com que els que treballeu només ho podeu fer els caps de setmana, carregareu piles per passar la setmana. I aquestes són les recomanacions que us dono per activar les hormones de la felicitat. Si algun dia podem aconseguir que ens vingui una persona entesa amb la matèria, ja parlarem de què punyetes és això de la felicitat, perquè també crec que és un tema que val la pena aprofundir. Bé, i ara ja us passaré les receptes i acabarem el programa d'avui. Mireu, són receptes de mantegues especiades, que es diu. Què vol dir mantegues especiades? Doncs que una bona mantega, mai una margarina, la margarina no és sana, una bona mantega, vosaltres us la podeu preparar de la manera que us agradi, amb les espècies que us agradin, per donar sabor al peix, per donar sabor a la carn, per posar sobre d'unes torrades, pel que vulgueu. Jo ara us donaré només 3, eh? Us en donaré 3. I si algú la prova i és tan amable i ens truca o ens envia un àudio i ens diu que li ha agradat, estarem sumament agraïts. Mireu, hi ha una mantega que és especial pels plats de pasta, eh? Per tots els plats de pasta. Heu d'agafar una bona mantega i l'heu de tenir a nivell pomada, que en diuen. A nivell pomada vol dir que no l'heu de posar a la nevera, la mantega s'anirà estovant i té que ser mantega amb sal. Sabeu que hi ha mantegues purament dites i mantegues amb sal. Doncs mantega amb sal. En un bol agafeu aquesta pastilla de mantega, la xafeu ben xafadeta i afegiu una guindilla, que no sé com es diu en català, una guindilla la talleu ben petitona i li traieu sobretot les llavors, perquè de les guindilles no pica el pebrotet de la guindilla, el que pica és la llavor, i us asseguro que pica molt, i no és necessari. La talleu ben petitona, li traieu les llavors i la barregeu amb aquella mantega que ja heu xafat. Si, jo no us aconsello amb un mini pímer, perquè llavors és que us queda una cosa com líquida. Jo us aconsello a forquilla. Com que està molt tubeta, es fa amb un plis-plas, vale? Si us agrada l'alfàbrega, agafeu 3 o 4 fulles d'alfàbrega fresca, les talleu ben petitones, com si talléssiu julivert, barregeu tot. Com que la mantega ja té sal, no cal que hi poseu sal, i com a molt hi podeu afegir, si us agrada, una mica de pebre. I és especial pels plats de pasta. Si la proveu, us encantarà. Després, n'hi ha un altre que també és un bloc de mantega salada, una culleradeta de postre de canyella en pols, 2 culleradetes d'anís en gra, o podeu tenir anís en pols, eh? També valdria, però llavors hi posaria una culleradeta. I una culleradeta de gingebre en pols. Quan dic culleradetes em refereixo a la, cullereta de postre, no a aquella petitona que existia abans de cafè, eh? La cullereta de postre rasa. Val? Tot això també ho barregeu ben barrejat, i a sobre d'un tall de carn, d'un bistec, és excel·lent. I direu, amb canyella, si la canyella és dolça. Amb anís, si l'anís també dolceja. Però llavors el gingebre li dona un toc llimonat i la combinació és brutal, és boníssima. Per carns, eh? Recordeu. Després n'hi ha una altra, que aquesta sí que la mantega ha de ser sense sal, vale? Una mantega normal. Agafem la pell d'una llimona, després d'aixafar el bloc de mantega en un bol, agafem la pell de llimona i la ratllem petita, amb un ratllador que faci la ratlladura petitona. I posarem una culleradeta d'anet sec, eneldo, vale? Anet sec. Una culleradeta també de menta seca. Aquesta és especial pel peix. Això, si les feu una tarda que no sabeu què fer, les tres a la vegada, que les fareu per separat, evidentment, heu de tenir pots de vidre que tanquin hermètic. Els pots de vidre han d'estar ben nets i ben secs, eh? No hi pot haver ni una gota d'aigua. Ho envaseu, ho tanqueu hermètic i aquestes mantegues aguanten més de 2 setmanes a la nevera. Però, sobretot, mai en plàstic ni amb un pot que no tanqui hermètic. Com que sé que la majoria de vosaltres descarregueu el podcast, jo no us ho repeteixo, això, perquè doncs en el podcast ho podeu escoltar tantes vegades com sigui necessari per poder apuntar. I espero que, si algú la prova, ens digui si li ha agradat o no li ha agradat, perquè tampoc té per què agradar, eh? Això són coses que m'agraden a mi, però no tenen per què agradar a tothom. Però us asseguro que són tonteries per acompanyar un plat, que a vegades canvien molt el gust d'aquell peix o el gust d'aquella carn, canvien moltíssim. Proveu i veureu com us agradarà. I bé, jo avui ja m'acomiadaré, perquè amb el convidat hagués estat xerrant tota l'hora del programa, però llavors no tinc temps de dir-vos res més. Per tant, us espero el proper dimecres. Us demano que quan pugueu descarregueu el podcast, que escolteu Ràdio Sant Quirze, que no només té el programa d'alimentació saludable, té molts programes interessants. Que tingueu una bona setmana, un bon cap de setmana, ens retrobem el dimecres i sigueu feliços.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.

La Moixiganga. La Moixiganga, amb Moisès Bruch.

0: Bona nit, mainada!
1: Bona nit, Moisès!
0: Comença la Moixiganga. Bona nit, què tal, com esteu? Com ha anat l'estiu? Espero que n'hagin anat molt bé, que heu anat de campaments, de colònies, amb esplai, potser, o potser heu anat amb el pare i la mare de càmping, o potser inclús heu anat a l'estranger, a veure un país a fora d'aquí. En fi, tot això, doncs, us ho ha passat molt bé, però ara s'acaba i comença la temporada d'hivern d'aquí a la Moixiganga. 19 temporades al vostre costat. Aquests nens i nenes que ens escoltaven llavors, ara ja poden conduir. I si és la primera vegada que ens escolta, et convidem a escoltar-nos cada setmana a la teva emissora municipal o bé a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat. La Moixiganga, contes, cançons i moltes seccions. Per exemple, el posem Filó de Poesia amb la Montse Pelaer, 100 anys de contes amb en Roger Garros, contes de microbis amb l'Anna Bruch i també amb en Roger Garros, el Pauet amb en Jordi Terrades, l'Andreu Cistella amb el Joan Cirera i també radioteatre, Sir Petit, per exemple. I la nova secció, atenció, tenim nova secció aquesta temporada que es diu Va de Jocs i ens la fa la companyia L'Anònima. Tot això, doncs, és la Moixiganga, així que cada setmana i setmana rere setmana estarem aquí al vostre costat. Ens podeu escoltar des de la vostra emissora municipal, des de casa mateix o des d'aquí, des d'internet, lamoixiganga.cat. I avui us hem preparat, com sempre, moltíssimes coses. Us hem preparat, avui ens visita el Pauet, que és aquell nen que de tant en tant ve aquí a la ràdio i ens fa els seus invents, ens fa una secció que es diu Petits Científics, així que estigueu molt atents a la ràdio a veure què ens explica. I després un conte, atenció, perquè són uns contes una mica estranys. Són contes que es titulen Versos perversos de Roald Dahl. I avui podem escoltar La Rínxols d'Or. Versos perversos és un llibre molt xulo de Roald Dahl que aquí a la Moixiganga us animem que us el llegiu, perquè val molt, molt, molt la pena. De fet, és els contes aquests que us expliquem van relacionats amb aquest llibre. Amics i amigues, la Moixiganga, que acaba sempre amb una cançó de bressol, i com no, serà el moment d'anar-nos-en tots i totes cap al llit, cap a dormir. I avui començarem amb una cançó del Do Re Mi Fa Bo, que es titula S'acaba l'estiu. Ai, amics i amigues, que s'acaba aquesta època de l'any tan xula, però venen de millors, perquè d'aquí poc, ja us ho dic ara, que no us sembla que no, arribarà Nadal, i aquí a la Moixiganga tindrem molts especials de Nadal. Amics i amigues, sóc el Moisès i està a punt de començar el programa infantil, el programa familiar a la teva emissora municipal. Esteu preparats? Doncs obrim bé les orelles com si fóssim elefants, perquè ara mateix comencem. Esteu preparats? Doncs 3, 2, 1, comencem. Som-hi!

0: Bona nit, Pauet.
1: Que ja que hem començat?
0: Sí, estem a l'aire. Que no veus el llumet vermell? Mira'l, mira'l
1: sí.
0: Llumet vermell.
1: Sí, sí.
0: És que si te vens de vacances...
1: Que hem despistat.
0: Vens despistat. I has començat el col·le.
1: Que ens resteu el Carles.
0: Que què?
1: Que ens resteu.
0: Et distreu el Carles?
1: Sí.
0: Per què? Si gairebé... Mira, amb la finestra oberta gairebé no el veiem, el Carles.
1: Sí.
0: No el veiem, eh?
1: És que fa sol solet.
0: Fa sol solet.
1: O plou.
0: O plou. No sabem.
1: O fa aire, no se sap. Perquè aquí dintre...
0: Aquí dintre, clar, no el veiem fora, eh?
1: Clar.
0: Molt bé, però com anar les vacances?
1: Bé.
0: Sí, què has fet?
1: Sí.
0: Has anat amb avió?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I on has anat?
1: A Kènia.
0: Que has vist animalons?
1: Sí.
0: Quins animalons has vist?
1: Com tu, però més grans.
0: Com que més grans? Has vist lleons?
1: Sí.
0: I tigres?
1: Sí.
0: I no tenies por?
1: No.
0: Per què? Si se'n podien...
1: Perquè no... Perquè som molt valent.
0: Tu ets molt valent?
1: Sí.
0: Però anaves, segur que anaves amb un cotxe allà protegit... Que ha vingut la nani?
1: No, anava passejant.
0: Anaves passejant? Pel mig de la selva?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Pel mig de les serres.
0: Pel mig de les algues?
1: De les serres.
0: De les serres, serralades?
1: De les serres.
0: Ostres, Pau,
1: de les serres.
0: Hem d'aprendre a parlar amb la R, eh? De les herbes. Del mig de les herbes. Doncs què?
1: De les zebres.
0: De les zebres. Zebres, lleons, tigres i què més? I girafes.
1: Sí.
0: Molt bé, no?
1: Sí.
0: Caram.
1: Hipopòtams.
0: Hipopòtams també n'has vist?
1: Sí.
0: Que estaven dins de l'aigua banyant-se.
1: Sí. Vols dir i linces.
0: I vols dir que no has anat al zoo?
1: No.
0: Vols dir?
1: Anat a Kènia.
0: A Kènia?
1: Sí.
0: Segur?
1: Sí.
0: Vas agafar un avió molt gran?
1: Sí. El privat.
0: Ostres, Pauet.
1: Encara... El de casa, el de la família.
0: El de la família, molt bé. Encara no sé què fas aquí a Vall de Sant Quirze, eh?
1: Jo tampoc.
0: Molt bé. Escolta'm, encara ens vols fer la secció aquella que ens feies la temporada passada? La dels petits científics?
1: No hem parlat d'això, eh?
0: De diners?
1: Sí.
0: Però que no venies gratis, tu. A més, tu, no és teva la ràdio?
1: Sí, també.
0: Doncs tu mateix. Agafa el que necessitis.
1: Vale.
0: Què et sembla?
1: Bé.
0: Val. Molt bé, així és què?
1: Pues si puc agafar el que vulgui, m'agafo aquest micro 5, eh?
0: Agafo el micro 5. Home, no, que aquest és el que faig servir jo.
1: Per això.
0: Home, molt malament.
1: I faig jo sol.
0: Vols fer la moixiganga tu sol?
1: Sí.
0: Vols dir que en sabries?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs va, comença.
1: Hola, nois i noies, això és la moixiganga.
0: Molt bé. Ja està?
1: Sí.
0: Ja està. Bueno, bueno. En fi. Aviam, vols tornar a fer la secció o no?
1: Sí.
0: La de com es deia? Petits?
1: Petits invents.
0: Petits científics, Pauet. És que ben bé, després de les vacances no te'n recordes de res, eh?
1: Petits científics.
0: Petits científics.
1: Sí.
0: I cada, recordo que cada setmana o cada mes...
1: Sí.
0: Ens portaves un invent o una cosa, no?
1: Sí.
0: Una
1: cosa... I que tu ets més gran, eh?
0: Què?
1: Que cada mes tu ets més gran.
0: Cada mes ets més gran.
1: Tu.
0: Jo?
1: Sí.
0: Per què?
1: Jo no, jo sigo sempre igual.
0: Tu ets petit. Petit,
1: sí.
0: Petit.
1: Sí.
0: Molt bé. I avui què ens portes?
1: Pues... El pati científic que s'aporta.
0: Científica, científics. Ens portes
1: que s'aporta?
0: Un invent?
1: Invents.
0: Un invent, molt bé.
1: Molt bé.
0: Ai, que bé. I aquest...
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Agafo paper.
1: Que llest és el moixeix.
0: Que sí? Agafo
1: sí.
0: Paper i llapis o no?
1: No.
0: No, no cal avui.
1: Avui no cal.
0: Val. Doncs què hem de fer?
1: Avui agafarem xutxes.
0: Xutxes?
1: Sí.
0: Ens els podem menjar?
1: Sí.
0: Molt bé. Però això serà un experiment, Pauet, o és que
1: sí,
0: tens gana...
1: Sí, de xutxes.
0: O vols berenar ja?
1: No, de xutxes.
0: Va, aviam, farem un experiment amb xutxes.
1: L'experiment de xutxes.
0: D'aquestes de nubes i coses així.
1: Sí.
0: Que t'agraden molt.
1: Ups.
0: Bé, és que no se'n poden menjar gaire, és que fan mal a les dents.
1: Sí.
0: Eh?
1: Després anem al dentista.
0: Clar.
1: I te fan...
0: Ai, i fa molt mal.
1: Sí.
0: Va, doncs no mengem els xutxes.
1: No.
0: Llaminadures, es diu en català.
1: Xutxes.
0: Llaminadures, va, què més?
1: Tothom li diu xutxes, eh?
0: Sí, però clar, és que no...
1: És que tu ets una altra generació,
0: deu ser això, deu ser això. Va, doncs agafem xutxes.
1: Sí.
0: Va, parlem bé.
1: I llavors, agafes 3 o 4 nubolets.
0: Va, d'aquests que són tan bons.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: D'aquests de gust de nubolet.
0: Sí, sí, sí, de nube. De nube, no? De nubolet.
1: De nubolet.
0: Com, tu tens un conill, no? És de color blanc, se sembla un nubolet, eh?
1: Sí.
0: Eh, que ho vas dir un dia?
1: Sí.
0: Com es deia?
1: Frosquis.
0: Frosquis o frisquis? Frosquis. Ah, sí, sí.
1: Frisquis és el menjar, eh?
0: Ah, és el que li dones.
1: És que és una publicitat, eh?
0: Ah,
1: li diré a Sergi.
0: Li diràs al Sergi?
1: Sí.
0: Bueno, va, ja no ho faré més. Molt bé.
1: Frosquis.
0: Frosquis.
1: Sí.
0: I és de color blanc i sembla un núvol.
1: Sí.
0: Va, el que anàvem.
1: Però no pugeu el conill aquí a la prova, eh?
0: No, oi?
1: No.
0: Agafem una nube.
1: Sí.
0: Una llaminadura.
1: Una llaminadura.
0: Una llaminadura.
1: Sí.
0: Què farem?
1: Llavors, agafes 3 o 4 llaminadures.
0: Sí.
1: I llavors, el que se tracta és que quanta més llaminadura millor, no?
0: Sí, esclar, sempre no. I què vols fer amb això?
1: Pues vull que fem màgia.
0: Vols fer màgia avui?
1: Sí, que creixi.
0: O què?
1: Les llaminadures.
0: La llaminadura ha de créixer?
1: Sí.
0: Ah, amb la mateixa llaminadura...
1: Sí, perquè si poses el conill i creix, explota.
0: Sí, no, millor el conill el deixem, eh?
1: Sí.
0: Val. Posem-hi la llaminadura.
1: Sí.
0: On la posem?
1: Posem llaminadures a dintre d'un pot.
0: Val.
1: D'un pot.
0: I això vols dir que creixerà?
1: Sí.
0: I llavors què hem de fer?
1: Sí. I llavors poses la llaminadura dins d'un pot. I llavors necessites una bomba de treure aire.
0: Ah, de treure aire, d'aquestes que fan el buit?
1: Sí.
0: Val. Això en tenen els papes, eh, que sí? Que ho fan servir per allò del vi?
1: Sí, a vegades.
0: Tu, el teu papa en té?
1: Sí.
0: Val. O sigui, quan deixes l'ampolla mig buida...
1: Sí.
0: Llavors treuen l'aire.
1: Clar.
0: Val, hem de treure l'aire de dins el pot.
1: De dins el pot.
0: Val.
1: I si no, pots xuclar també, eh?
0: Puc xuclar. Però el pot ha de quedar tancat, eh, per això?
1: Sí.
0: Val.
1: Però perquè no ho fumo a la boca.
0: Però si xuclo, se m'empassaré la llaminadura cap dins.
1: Però poses el dit.
0: Val. En fi, i què passarà?
1: I llavors, tu el que tens que fer és treure l'aire del pot.
0: Val.
1: Amb la llaminadura dintre.
0: Ah, i que faci el buit.
1: I que faci el buit.
0: I llavors creixerà la llaminadura.
1: I llavors s'infla.
0: Ah, sí?
1: S'infla.
0: I ens queda més gran?
1: Sí.
0: Home, això està molt
1: perquè,
0: bé.
1: Perquè no hi ha pressió d'aire.
0: Clar.
1: Ah, però es creix.
0: Ah, està molt bé aquest invent, eh?
1: Sí.
0: I així ens el podem menjar.
1: Això sí, això és com... Tu per què no viatges?
0: No.
1: Però quan vas amb avió també passa.
0: Que són més grans les nubes allà?
1: No, perquè quan posa l'avió pues no hi ha tanta pressió d'aire.
0: Sí.
1: Perquè no hi ha la força d'atracció.
0: De la gravetat?
1: Sí.
0: Clar.
1: I llavors creix.
0: O què creix? La llaminadura.
1: Clar.
0: Val, però ja em sembla que hi hagi un problema aquí, eh?
1: Quin?
0: Que quan traguem l'aire es tornarà a fer petita la llaminadura.
1: Sí.
0: I com no ens la podrem menjar de gran.
1: Sí.
0: Com?
1: Pues fas això que t'he dit al pot.
0: Sí.
1: I ho fas això aquí a la boca i llavors quan veus que ha crescut fas... I te l'empaixes sense errant.
0: Sí, vols dir?
1: Sí.
0: Em sembla que no funciona.
1: I a la panxa es fa petita.
0: A la panxa es fa petita?
1: Sí.
0: Vols dir? En fi, Pauet. Saps què? Penjarem un vídeo a la web de la Moxiganga i
1: sí.
0: Tots ens ho mirin.
1: Vale.
0: Aviam si ho entenen.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí.
0: Què més?
1: T'ha agradat.
0: M'ha agradat moltíssim.
1: Sí.
0: Però la llaminadura serà petita quan ens la mengem. Mira-ho bé. Mira-ho bé en el vídeo.
1: Bueno, si xucla ràpid, no.
0: S'ha xuclat molt ràpid, sí. Molt bé, Pauet. Tens un altre experiment pel mes que ve?
1: Sí, en tinc més.
0: Te'l guardes?
1: Sí.
0: Guardes.
1: Tu saps el que és la pressió de l'aire?
0: La pressió de l'aire?
1: Sí.
0: Sí.
1: Que pressiona.
0: Que pressiona, sí. Anirà d'això, el pròxim invent?
1: No.
0: Ah.
1: Això ja què?
0: Ah, encara estàs parlant d'aquest? Jo t'estava despedint, eh, ja.
1: Ah, pues adeu.
0: Doncs, Pauet, ens veiem d'aquí un mes.
1: Vale.
0: Apa.
1: Apa, adeu.
0: Adeu.
1: Adeu,
0: adeu. Adeu,
1: adeu. Adeu, petits científics.
2: La Moxiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moxiganga.

Aquest conte pervers tan reputat mai no hauria d'haver-se publicat. És un profund misteri per a mi, com els pares no saben advertir que això és una rondalla esgarrifosa sobre una nena cínica i tramposa. Si se'm presentava l'ocasió, no dubtaria a dur-la a la presó. Ara imagina't, per un sol instant, que has fet un esmorzar reconfortant. Farinetes que es mengen amb cullera i perfumat cafè de cafetera. I potser pa amb tomàquet amb pernil a la taula parada amb drap de fil. Amb un lloc per al pare, un per a tu i un altre per al nen que està en dejú. Tot d'una el pare crida: «Raponyeta, ostres com crema aquesta farineta!» Me'n vaig a fer una volta pel carrer fins que estigui més fred aquest morter. I afegeix: «Un passeig matinal suposo que em farà més bé que mal. És bona cosa per obrir la gana i per moure una panxa catalana». I cap dona com cal no gosaria tractar aquest determini de follia. I menys encara a l'hora d'esmorzar, que no sap quin humor l'home tindrà. Afigura't que, així que ets al carrer, la Rínxols d'Or, aquest gripau fanguer, aquesta lladregota tafanera, s'esmunya a casa teva pel darrere. Fa una ràpida ullada encara dreta i ja veu tres plats de farineta. Sense pensar-s'hi ni asseure't a balança, engrapa una cullera i s'hi abalança. Imagina't, et dic per un instant, que has preparat un tec reconfortant i surt una mucosa delinqüent d'entre casa i se'l menja cremadent. Però és que encara això no és el pitjor. Ara ve el tros més descoratjador. Tu ets, és clar, una dona de sa casa i et deus haver muntat la vida a base d'envoltar-te de coses refinades, com ara carabins d'ales daurades i mobles de Lluís XV, llits, armaris, comprats els més insignes antiquaris. Però el tresor que tu estimes més, el que ensenyes a tots els forasters, és una cadireta de noguer, de l'època del rei Pere III. És l'objecte que més et satisfà, herència que la mare et va deixar. Però com tants desnaturalitzats, el monstre no fa cas d'antiguitats. La Rínxols d'Or se n'enfum. Què n'ha de fer? Fixa't com deixa caure el cul groller sobre aquesta exquisita meravella i cric que t'acrac de seguida l'estavella. Una nena com cal hauria dit: «Déu meu, quin greu!» i hauria envermellit. La Rínxols d'Or no. Ell es posa a renegar: «Aquest coi de cadira és per llançar!» I llavors deixa anar una paraulota d'aquelles que fan fer una ganyota. No goso dir-la, ni insinuar-la. Ningú no gosaria publicar-la. Potser creus que aquest ésser monstruós haurà tingut prou seny per tocar el dos? Doncs no. Em sap molt greu, de veritat, però el desastre sols ha començat. Ara diu que voldria trencar un son. Quin llit deu ser més tou per fer non-non? Se'n va escales amunt i els tres llits prova. Una catàstrofe es prepara nova. La gent, que gasta prou educació, es treu la sabata i el mitjó sempre que volen enfilar-se al llit. Però la Rínxols no ha mogut ni un dit. Du les sabates brutes de quitrà, de fang, de llot, de terra de fangar. I això no és tot, encara en un taló i du l'obra d'un gos bastant bacó. T'ho torno a dir, vejam, què et semblaria si tota aquesta pesta i porqueria et quedava enganxada a l'adrador per culpa d'un monstre malfactor? Quina història de crim darrere crim. Vejam ara si ho resumim. Crim 1. L'acusa ja el senyor fiscal. Entra en un pis de forma deslleial. Crim 2. I torna encara el bon senyor. Roba les farinetes del minyó. Crim 3. Esbotza una cadira rara que ha llegat a l'osset la seva mare. Crim 4. Embruta tots els llençols blancs amb tota mena d'enganxosos fangs. Qualsevol jutge correria a dir: 10 anys, treballs forçats a Can Gri. Però no, en aquell conte que rincló n'escapa sense pena ni presó. Mentre els marrecs petits d'aquí d'allà bramen: «Visca, molt bé que va, pobreta la Rínxols d'Or!» Fan amb un crit: «Sort que al final de tot se n'ha sortit!» Jo, en canvi, engegaria amb tots els fàstics la nena a fer la fi dels cagalàstics. «Oh, mare!» que s'exclama el pobre osset. «On són les farinetes? No hi ha dret!» «Ves a dalt!» diu el pare amb un rugit. «Les farinetes són damunt del llit. Però com que són dins de la Mademoiselle, te l'hauràs de cruspir fins l'últim pèl».

Si és la primera vegada que ens escoltes, has de saber que la Moixiganga acabem sempre amb una cançó de bressol. Ara sí, ara és el moment de ficar-se dins del llit i començar a somiar. Avui us proposem la cançó més típica de totes, La Lluna, la Pruna, i ens la canta Urbova.

0: I fins aquí la primera moxiganga de la 19a temporada aquí a les vostres emissores municipals. Amics i amigues, nosaltres acabem la setmana que ve, atenció, secció nova, va de jocs, de la companyia L'Andròmina. A més, és un programa que es fa, que es diu Festa Festa, que es fa també a altres emissores i que ens han cedit els seus àudios, i ja veureu que és xulo que serà. Amics i amigues, sobretot, la setmana que ve no hi falteu, perquè ja sabeu que aquí, a la moxiganga, passem llista, així que volem que sigueu tots, un darrere l'altre, els que heu sigut avui, i si podeu ser-hi més, millor que millor. Amics i amigues, sóc el Moisès i la setmana que ve us espero amb una nova moxiganga i moltes, moltes ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, i nosaltres des d'aquí fent la bona nit a tothom i fins la setmana que ve. Adeu!
1: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi fins demà al matí.

0: programa que he sentit mai a la meva vida.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
3: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
4: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
5: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
4: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
5: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
6: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, es diu...

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: Banyant de llàgrimes tot el coixí fins a quedar-me adormit.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant

Jiménez i m'acompanya, com sempre, el tècnic Miguel Ángel Bueno. Avui és un dia especial. Aquest és el meu últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem compartit música, històries i moltes emocions. Avui, però, no podíem acomiadar-nos de cap altra manera que no fos obrint les portes a l'estiu, que està a punt d'arribar. És aquella època de l'any que sembla que funcioni amb unes altres normes, on els dies s'allarguen, el rellotge pesa menys, les converses duren més i qualsevol tarda pot acabar convertint-se en una nit inoblidable. Per això, avui farem un viatge musical per un estiu molt nostre, de platges, de pobles costaners, de nits eternes, d'amics, de records i de cançons amb olor de sal. Escoltem Ara, ens hem guanyat l'estiu, de Pau Vallvé.

I és que hi trobem una gran satisfacció en arribar al final d'alguna cosa i sentir que, per fi, toca gaudir del que més ens agrada. Passa a les escoles, a les universitats, a la feina... És aquell instant en què pots mirar enrere i dir «ha valgut la pena». I és potser per això que les vacances es gaudeixen més quan els costa d'arribar. I si aquesta cançó funciona és precisament perquè tots podem empatitzar amb aquesta sensació. Qui no ha comptat els dies que faltaven per acabar el curs? Pau Vallvé, com sempre, té una manera molt particular d'escriure i, malgrat les seves cançons acostumen a parlar de coses molt personals i concretes, aconsegueix que tothom hi pugui connectar. Seguim amb un tema dels tiets, titulat «Menorca». És molt interessant veure com hi ha llocs que s'han convertit en símbols d'una

època concreta de l'any. Quan sentim noms com Formentera o Cadaqués, no pensem només en geografia, sinó en estiu, vacances, amics i llibertat. Els llocs tenen una capacitat molt curiosa de guardar records, i tornem anys després i encara hi trobem fragments de nosaltres mateixos. Potser per això aquesta cançó ha connectat amb tanta gent, perquè no parla només d'una illa, sinó de tot allò que representa. El destí per defecte dels adolescents que tot just han fet la selectivitat, les escapades improvisades, els viatges compartits i aquella sensació que durant uns dies el món és una mica més senzill. Escoltem-la.

I seguim amb Manel, un grup mitiquíssim del qual hem parlat gairebé tots els programes i que té cançons per tot. Aquest tema ha marcat fortament diverses generacions. Quan va aparèixer va ajudar a definir una manera nova d'entendre la música en català, una manera més propera, més narrativa i més quotidiana. Però més enllà del seu impacte musical, el Marc continua emocionant perquè parla d'una cosa tan senzilla com ho és estar bé. No parla de grans aventures ni moments extraordinaris, simplement de compartir temps amb algú en un lloc que et fa feliç. I sovint les millors cançons són aquestes, les que aconsegueixen convertir una escena aparentment insignificant en una experiència universal.

Continuem ara amb un tema que es diu Dies d'estiu, de la cantautora de Cardedeu, Arioix. I és que hi ha una diferència molt gran entre esperar l'estiu i viure'l. Durant la resta de l'any imaginem les vacances, els viatges, els plans i les trobades. Però quan finalment arriba, ens adonem que el que realment recordarem no són els grans moments, sinó els petits detalls. Acabarem recordant una cançó concreta, una conversa, una olor o un capvespre. Els dies d'estiu tenen aquesta capacitat d'acumular records amb una facilitat sorprenent. Potser perquè els vivim amb menys presses o potser perquè tenim més temps per estar presents i observar el que passa al nostre voltant.

Com ja comentàvem abans, l'estiu té una relació molt particular amb el temps. Durant l'any vivim envoltats d'horaris i rutines on tot té la seva hora concreta. A l'estiu, en canvi, moltes d'aquestes normes desapareixen. Les nits s'allarguen i els plans improvisats substitueixen les agendes. I de sobte apareix aquella frase que resumeix perfectament l'esperit estiuenc. Ja dormiré. Perquè hi ha moments que val més viure'ls que no pas descansar-los. Amb vosaltres, ja dormiré de la Fúmiga i Figaflaues.

I encara ens queda molt estiu per endavant. Hi ha cançons que pràcticament fan olor de crema solar només de sentir-les. Platja, brisa i mar, de Nai i Genís Sabater, n'és una d'elles. La relació dels catalans amb el mar, com a bona gent de la Mediterrània, és ben especial. Molts dels nostres records d'estiu tenen l'aigua de fons, les primeres vacances amb amics, les excursions, els passejos o aquelles tardes infinites en què no hi ha cap pressa per tornar a casa. Escoltem-la.

Ara estripem algunes pàgines del calendari, perquè tots sabem quin és el mes que simbolitza millor l'estiu. L'agost és un mes curiós. Per alguns és el millor de l'any, per altres és aquell moment en què ja comencen a aparèixer les primeres ombres del setembre. Però sigui com sigui, és impossible sentir la paraula agost sense pensar en la calor, les festes majors i les nits de la fresca. Els pets tenen aquesta capacitat de convertir escenes quotidianes en imatges que tots reconeixem. I aquesta cançó és gairebé una fotografia d'aquell estiu mediterrani, de carreteres, terrasses i converses interminables.

I tot i que moltes cançons parlen de la serenor de l'estiu, la que sentirem ara té una energia totalment diferent. Zoo és un grup que sempre va entendre la música com una experiència col·lectiva. Les seves cançons estan fetes per ser compartides, per ser cantades en grup i per convertir-se en banda sonora de moments que queden a la memòria. I és que l'estiu també és això. És l'època de l'any en què els carrers s'omplen, les places recuperen el protagonisme de la cultura popular i la música surt de les habitacions per ocupar els pobles. Amb vosaltres, estiu.

I com en tots els àmbits, hi ha cançons que ens agraden, hi ha cançons que ens emocionen i després hi ha cançons que passen a ser himnes. Per tota una generació de catalans i catalanes, les cançons del Super 3 ocupen un lloc molt especial. Són matins davant la televisió, són estius sense preocupacions, excursions, colònies, casals i aquella sensació que les vacances eren eternes. I si hi ha una cançó que resumeix perfectament aquest esperit és El millor dels estius. Perquè quan som petits, l'estiu pren una dimensió gairebé màgica. 2 mesos semblen una eternitat i cada dia és una nova aventura. Amb els anys l'estiu canvia, tenim més responsabilitats, menys temps lliure i els mesos passen molt ràpid. Però hi ha alguna cosa que es manté intacta, la capacitat de recordar aquells estius que ens van fer feliços. Aquesta cançó connecta precisament amb la il·lusió, la descoberta i aquella mirada optimista que tots hem tingut alguna vegada. I potser en el fons aquesta és una de les grans lliçons de l'estiu, que no importa tant on siguis ni què facis, sinó amb qui comparteixes el camí.

I a vegades sembla que per tenir un gran estiu necessitem moltes coses. Un viatge espectacular, un hotel davant el mar, un grup enorme d'amics... Però després arriben cançons com aquesta i et recorden que probablement els millors estius no tenen res a veure amb tot això. La Tabarra parla d'un estiu molt més proper, d'aquells dies sense grans plans ni grans luxes. Potser no hi ha piscines privades, ni vacances exòtiques, ni diners per fer tot el que voldries. Però sempre hi ha una bicicleta, una font on para quan fa calor, unes cerveses ben fredes, una guitarra i algú amb qui compartir-ho tot. Perquè al final les millors vacances no sempre són les més espectaculars, sinó simplement aquelles en què tens la sort de ser el lloc adequat amb la gent adequada. I d'això parla la Tabarra de Figaflaues.

I seguim ara amb Sau, un grup que forma part de la banda sonora de diverses generacions de catalans. Amb les seves cançons ens transporten immediatament a una època, a una persona o a un moment concret. Ells saben perfectament que cada estiu és diferent. Amb aquesta cançó ens recorden precisament això, que no existeix només un, sinó tants com persones disposades a recordar-los. I potser aquesta és la màgia més gran.

0: I com ja hem anat escoltant, si hi ha un lloc que apareix una vegada i una altra en la música d'estiu és la platja. Stay Homers, malgrat ser un grup que va néixer en circumstàncies molt particulars, ha sabut connectar amb molta gent durant els seus anys de trajectòria, precisament perquè les seves cançons tenen una proximitat molt especial. Són cançons que semblen escrites des de casa, potser perquè ho són, des de l'experiència quotidiana i des de les coses petites. I potser és això el que també ens agrada tant de l'estiu, que ens permet tornar a valorar les coses petites que durant la resta de l'any sovint passen bastant desapercebudes. Us deixem amb aquesta col·laboració amb Detallets, la platja.
1: Al teteo.

I no ens acomiadem encara dels tiets, perquè hi ha cançons que intenten explicar què és l'estiu i després hi ha cançons que directament te'l posen al davant. Aquesta n'és una. En els últims anys, The Tiets s'han convertit en una de les bandes sonores imprescindibles dels mesos de calor. Han aconseguit una cosa molt difícil, crear cançons que sonen modernes, que connecten amb les noves generacions, però que alhora formen part d'una tradició molt catalana de cantar sobre els amics, les vacances, la festa i els petits moments quotidians. Quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges molt concretes. Una terrasseta plena, una carretera cap a la costa, una festa major i una tarda que sembla que no s'acabarà mai. Aquesta col·laboració amb els sabadellencs Flashy Ice Cream aconsegueix que aquesta cançó tingui una mica de tot això.

I per acabar el programa i la temporada, us volia deixar amb un dels grups que més hem comentat també, els Amics de les Arts. El matrimoni Arnolfini és una cançó que potser no parla de l'estiu en el sentit més evident de la paraula, però hi ha una cosa que sí que associem moltíssim a l'estiu, els viatges. Per molta gent, les vacances són l'oportunitat de descobrir llocs nous i perdre's per ciutats desconegudes. Els Amics ens expliquen la història d'una parella que viatja pel món. Ella sembla viure cada descoberta amb fascinació, mentre ell observa i es queda sense paraules. Però a mesura que la cançó avança, t'adones que el centre de la història no són pas els llocs que visiten. Perquè quan passen els anys, sovint oblidem els avions, els hotels i els itineraris. En canvi, recordem perfectament les persones, les anècdotes, les coses que van sortir malament i que després es van convertir en les millors històries. I és aquí on apareix una de les frases més boniques de tota la cançó. Una frase que gairebé funciona com un mantra. Tornar sempre és la millor part de l'aventura. Perquè ara molts marxarem, alguns viatjareu lluny, altres us quedareu a prop, alguns descobrireu llocs nous i d'altres tornareu als indrets de sempre. Però al final, el que fa especial qualsevol viatge no és només marxar, també és tenir un lloc on tornar, i és ben sabut que com a casa enlloc.

0: Bé, jo m'acomiado aquí, però com diuen els amics, espero tornar. No volia marxar sense agrair als amics de la música i en concret al Josep Urille per la seva confiança en mi i per aquesta oportunitat. Gràcies també a tots els que ens escolteu cada setmana. Que tingueu molt bon estiu i aviam si ens retrobem al setembre.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

les cançons.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
6: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
5: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
7: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
8: without you. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí, que boig el món, que no ho puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que deixa.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

be good to me. And I really don't see why it's so hard to be.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.